0: pick my finger, man. Dirigent,
1: dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dir